0: a la Plaza de los Luceros per assistir a la mascleta. I la exvicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, i el diputat d'Esquerra Republicana en el Congrés, Gabriel Rufián, protagonitzen esta vesprada un acte polític, va a ser en el Parc de Capçalera de València. Un accident registrat este matí ha obligat a tallar la A23 a l'altura del municipi valencià de Gilet, en sentit a Teruel, segons ha informat la Direcció General de Trànsit, que ha habilitat a més un desviament senyalitzat per la Nacional 234. En quant a l'horatge, la Comunitat Valenciana afronta un cap de setmana de temps estable en general, amb temperatures sense grans canvis i amb pols en suspensió. Tot això abans de l'arribada el dilluns d'una onada de calor que, segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia, deixarà màxima superior als 40 graus i nits tropicals. De moment, per avui divendres, tindrem predomini de cel poc nuvolós i temperatures amb pocs canvis. El vent serà del nord-est al litoral i a l'interior vent fluix variable.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Da igual donde estés,
3: da igual cómo lo vivas. Cuando juega la selección,
4: todos estamos en el mismo sitio,
5: en la misma jugada,
6: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
7: cuando todo eso llega,
6: entonces sí, entonces somos uno.
8: Somos uno.
9: Somos uno.
10: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
11: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

Bon dia. Nou assassinat a la Comunitat Valenciana. Ja van tres en el que portem de setmana. Este matí al Menara, a la província de Castelló, un home de 38 anys ha mort de sagnar després de les punyalades que ha rebut per part del presumpte autor dels fets. Un altre home, també de 35 anys i veí de Xilxes, que ja ha sigut detingut per la Guàrdia Civil. L'incident ha ocorregut arran d'una

0: I a Saja Alacant adverteix que el pla d'ordenació de la Serra de l'Escalona causarà un mal irreparable al regadiu de la província. L'entitat agrària assegura que ha prevalgut l'interès polític per accedir a les pressions ecologistes abans que la protecció dels llauradors, derivant, diuen, en un document que actua com un llastre en el sector primari de la comarca i que amenaça el futur dels municipis i les pedanies, com és el cas de Torremendo. I la coordinadora de persones amb discapacitat física de la Comunitat Valenciana presenta avui la seva campanya En la meua cadira mané jo en el Movim, una campanya que pretén reforçar la idea que l'autonomia no és només una qüestió física de mobilitat, sinó que també es tracta de la capacitat de prendre decisions. I a Orihuela Costa, a la província d'Alacant, Ecovidrio presenta ara a les 12:30 al costat de la Conselleria de Mig Ambient i l'Ajuntament d'Orihuela l'inici de la 7a edició del moviment Banderes Verdes en la Comunitat Valenciana.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Castellón.

0: teua trajectòria, perquè jo vull que tots els oients et coneguem bé. Hem de començar pel final de la gala. Què vas sentir quan vas descobrir que eres una de les premiades? Perquè a nosaltres es va costar ocultar-ho durant tota la preparació de la gala.
1: Menuda currada us deveu pegar, perquè ja l'ho vaig dir després del meu entorn. Jolín, quina barra que teníeu tots, és que tots ho sabien. Però no vaig sospitar res, absolutament res, la veritat.
0: Què vas sentir?
1: Pues la veritat és que una emoció molt gran, perquè no m'ho esperava. O sigui, jo ja estava feliç d'estar allí col·laborant amb vosaltres, perquè en fi, jo col·laboro en Alicia Llop en el programa de cultura musical i per mi, bueno, jo us ho he dit alguna vegada per privat, que és una cosa que me va molt bé, perquè el piano sempre ha sigut un instrument molt solitari i això pues, és una manera també de posar veu, no només a coses que potser puga fer jo, sinó de donar visibilitat també a persones que fan coses relacionades amb la música, moltes vegades moltes feinades, grandíssimes currades que no se veuen i a mi m'agrada molt pues, donar valor i visibilitat a persones que estan ahí darrere i que no se veuen. Per tant, o sigui, jo totalment feliç de formar part d'un equip i d'un projecte que s'ha anat construint a poc en tots aquests mesos. Ni de somo me podia imaginar que jo podia rebre també un premi en aquest moment, perquè a banda és que no m'ho esperava de cap manera. I és el que et dic, jo ja encantada de col·laborar en un evento que té un format totalment diferent als formats de concert que estem acostumada,
0: no? Clar. Uh-huh. Anem a dir que mentre José Luis Jiménez es posava la música, Elena anava manejant els dits com si estiguera tocant ella també. Ens ha fet gràcia a José i a mi, ens hem mirat perquè tu estaves ahí. La música
1: és en pilot automàtic. Sí, la veritat és que sí, perquè o sigui, en el moment que me demaneu el medley i començo a parlar un poquet en tots els premiats, no? D'alguna manera, per a ells, cada música que te diuen o que te comenten, clar, va associada a unes determinades emocions o alguna època particular de la seva història, de la seva formació. I clar, enllaçar tot això és molt xulo, és complicat també. Perquè
0: 18 cançons, anem a dir als nostres oients, que va fer Elena en una peça única al piano en 7 minuts extraordinaris. Estava tot el públic en silenci, en la pell de gallina, escoltant-te.
1: La veritat que lo del silenci també ho vaig notar. Jo vaig dir, ostres, sí, que guai, no? Tindré un auditori totalment, o pràcticament ple, i
0: totalment
1: que tots
0: ple.
1: Estiguen atents, realment, intentant pues, assimilar, no?, les emocions o les experiències que tu vols transmetre a través d'aquesta música, no? I la veritat que va ser una experiència molt bonica.
0: Elena, conta'ns una mica aquesta trajectòria que t'ha portat fins ací, fins no només a ser premi Onda Cero Castellón, perquè també t'ha premiat l'Acadèmia Valenciana de la Música este any. Has estat per molts països tocant, fent concerts, i m'agradaria que ens contes una mica
1: la
0: teva història de vida. Abans de tindre els dos fills que tens, meravellosos, que van formar part també ahir de la gala en aquesta coral que van fer de Insurrecció.
1: Sí.
0: Però conta'ns una mica, Elena, tu quan comences a tocar el piano i quan comences a triomfar, perquè el que has aconseguit és tot un triomf.
1: Començar a tocar el piano, pues, a veure, jo de molt menuda. Jo sóc d'un poble, Morella, i en el moment que allí no hi havia escola de música, no hi havia tampoc conservatori, hi havia una senyora, Mercedes Candel, que venia de fora, se va casar en un home que era d'allí de Morella i ella donava classes particulars. Jo quan eixia del col·le baixava per un carrer i sentia sonar un piano. I aleshores va arribar un dia que li vaig dir als meus pares, jo vull anar a aprendre música, vull anar a tocar el piano. I ma mare va dir, bueno, va, pues apuntem-la, total.
0: Estos pares no són músics?
1: No, que va a casa no hi ha ningú músic. I, pues això, apuntem-la, que total, igual d'ací dos dies es repensa i s'ho vol deixar. I els anava a dir que al cap d'uns anys m'haurien de comprar un piano, perquè es vaig estar donant la tabarra, que necessitava el piano per a poder practicar en casa.
0: Sí.
1: I, bueno, i després, pues, molt poc a poc, perquè de totes maneres és una professió molt bonica, però és molt sacrificada. I més, també, si vens d'un poble, i clar, també vivim en un país que afortunadament cada cop més se dona valor i se dona pes, però jo recordo en el moment de fer selectivitat i triar de fer el superior de música que molta gent preguntava a què te vols dedicar, no? Jo me'n vaig a fer la carrera de piano, la superior de piano. I te deien, home, ja, vale, però en sèrio, a què te vols dedicar a la teva vida, no?
0: Yeah.
1: Com que desvaloritzant una mica tot eixe recorregut, eixe trajecte.
0: Com
1: no?
0: Si sempre haguera de ser un hobby,
1: sí,
0: i no una
1: exacte,
0: professió.
1: Exactament. En canvi, clar, pues això en altres països d'Europa, per exemple, no passa o està més ben vist o més ben considerat. Que, ja dic que afortunadament les coses estan canviant,

0: perquè s'ha donat més valor, més pes, més importància i, en fi, perquè veuen que és molt bo també pel desenvolupament dels xiquets. Però, clar, pues, entonces, jo què sé, pues, és una mica incertidumbre també on vas i tot el recorregut que te queda, sobretot, com dic, venint d'un poble, no? Mm-hmm. Perquè si estàs a una ciutat, pues, tens més coses a l'abast i veus més coses i parles amb més gent i pots tindre més experiències, però en un poble les coses són una mica més diferents.
1: No sé jo, esta dona que te donava classes de piano, si era molt major, si no, si viu, si no... Si
0: sí,
1: has...
0: que viu, sí que viu,
1: sí que viu. Sí, i tens relació,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, sí, sí,
1: on
0: molta.
1: Has arribat?
0: Sí, sí, jo sóc Helenita.
1: La recordaràs molt, a ella.
0: Jo sóc Helenita, per ella. Tota la vida seré Helenita. Sí, sí, no, li tinc moltíssim afecte, perquè, a més, és que jo després una vegada vaig marxar fora també a estudiar el superior, jo continuava cada vegada que tornava allí, anava a veure-la i li contava les coses que anava fent i si tenia pues, algun dubte o alguna cosa també m'interessava saber la seva opinió. I a part és que també és la mare d'una de les meves millors amigues, que també és pianista, d'eixe poble, Maria Cinta. O sigui que la veritat és que és una relació... Per mi ha sigut una segona casa, una segona mare.
1: Una trajectòria on, jo ho deia ahir, has estat en molts països d'Europa acompanyada de Francesco, que és el teu home, i vau fer un duo. Heu tingut també molts reconeixements junts, heu viatjat molt... I una de les preguntes és si, deies, ara en Espanya cada volta més, però és cert que els concerts més importants sempre han sigut fora, no? Helena, ho tinc jo, aquesta sensació.
0: Sí, sí, sí, efectivament. Així, poquet a poquet, pues, també anem fent coses i a través també de l'associació que tenim a Morella, que hem obert delegació també així ara a Castelló. Intentem portar algun festival i a poc a poc pues, nosaltres també en aquest aspecte intentem organitzar a més de tocar, no? Portar les dues coses, pues sí, efectivament és molta feina, però pensem que és una oportunitat també que tenim, no només que ara nosaltres mateixes, sinó també pues, precisament per a donar peu a que s'exhibisquen pues, joves talents i donar, pues, igual que fem en la ràdio, donar visibilitat i donar l'oportunitat que toquen persones, i sobretot joves, no? Donar la possibilitat als joves que tinguin plataformes d'exhibir-se i sobretot que passen nervis, perquè al final és que la trajectòria és molt llarga i se'ls comença per ahí.
1: Sí. Anem a parlar d'aquestes arrels, perquè tu has, ho deia al principi, has donat o has tornat a posar música a partitures que s'havien silenciat, que estaven oblidades. Conta'ns una mica aquest projecte.
0: Efectivament, mira, això és perquè en Morella, en l'Arxiu Prestal, hi ha un arxiu, l'Arxiu Eclesiàstic, i allí es custodien i s'han trobat... bueno, hi ha pues, molts documents que no han sigut ni catalogats ni estudiats, no? I què ha passat? Pues que per les guerres carlistes o per la guerra civil, incendis i tal, pues molta documentació s'ha perdut. I després de tot això tampoc no hi ha hagut mai tampoc una classificació ben ordenada de dir teníem tot això, però ara ens queda tot això. Uh-huh. Aleshores va ser agafar tota la part musical i posar una mica d'ordre. Veure el que s'havia fet, els inventaris que hi havia, els llistats que hi havia, que segurament van fer persones en una grandíssima voluntat d'ordenar tot aquell material, però que a lo millor no eren músics i per tant pues, n'hi havia errors de classificació, de catalogació, fulles soltes que estaven posades enmig de partitures que no eren les que tocava, etc. Aleshores va ser començar a ordenar tot aquell material per veure què podia anar així d'interessant i enmig de tot allò pues, van anar així coses que eren inèdites, no? I clar, pues, vaig pensar que era... molt bona idea, diguem, tindre l'oportunitat també com tenia aleshores de fer un doctorat per posar en valor totes aquestes peces i a partir d'ahir fer un estudi de la part musical associat a la part documental, no? Totes les actes capitulars i tots els llibres que solen haver en un arxiu eclesiàstic per intentar buscar al mateix temps que ordenàvem la part musical intentar veure de la part documental si podíem reconstruir la seva biografia de tots els músics que van anar a passar per allí. I és el que vaig fer, va reconstruir també la capella musical, van eixir tots els oficis musicals de tots els personatges que havien passat per allí. Lògicament hi ha buits perquè falta clar, documentació,
1: sí.
0: No s'ha pogut
1: recuperar,
0: exacte,
1: no?
0: Comences un fil i no el pots acabar o se queda interromput, però així pues, pràcticament la història de la música del poble de Morella lligat a la capella de música.
1: De cum laude, Helena.
0: De l'Arxiv Prestal.
1: Tot això també.
0: Sí, una grandíssima feina, però és una feina que fas de tot cor, perquè al final te dones compte que estàs investigant les teves pròpies arrels i és la identitat cultural i musical del teu poble, i que si això no fa algú que està vinculat allí, pues són coses que se perderan, coses que no anirà a fer ningú.
1: Què queda per fer ara, Helena?
0: Encara queda material. Sí, jo el que vaig treure és un volumen 1, però queda molt de material, però no només, fixa't que no només a l'Arxiu de Morella, sinó que a qualsevol altre arxiu eclesiàstic que s'hagi conservat mínimament després de totes les diguem, inclemències que haguen pogut sofrir. Però hi ha molt de material, perquè fins a Espanya, fins a meitat del segle XIX, no se van constituir els primers conservatoris de música. Per tant, fins aleshores, l'única manera que tenien els compositors i els músics d'escriure i estudiar música era a les capelles de música. Per tant, allí, la cosa curiosa és que, clar, quan tu parles de recuperació de patrimoni d'allí, la gent es pensa que és música religiosa. I què va? El que jo he recuperat precisament, la publicació d'aquest primer volumen 1, és música de saló o peces curtetes relacionades molt en el moviment del Biedermeier, que se coneixia en Europa i en la part, sobretot, d'Alemanya, però que no té a veure amb la música litúrgica, però simplement se troben allí precisament perquè els compositors, a més d'escriure música litúrgica, escrivien música profana i tenien altres influències de l'òpera, del teatre, Itàlia, França, etc.
1: Quin plaer escoltar-te. No només al piano, eh? La veritat és que és un plaer poder xerrar amb tu. Anem a arribar ja quasi a la una, però no vull deixar-te marxar sense que ens contes una mica. Si vas a continuar en este projecte, hi ha un volumen 1, jo sé que és molta feina, que tens dos fills molt menudets encara, però hi haurà un volumen 2.
0: Jo espero que sí, perquè com te dic, és una labor molt necessària, és recuperar part de la nostra memòria com a poble, la nostra identitat cultural, i està molt bé que en els conservatoris estudiem a Bach, Mozart o Beethoven, que són els pilars fonamentals de la música europea, però al costat estaria molt bé també posar la música nostra pròpia, que forma part de la nostra identitat.
1: Clar que sí. Helena Aguilar, Premi de la Música 2026, gràcies.
0: Un plaer compartir l'escenari amb tu, Marta.
1: Gràcies.
2: Más de uno Castellón, Onda Cero. Hay terrazas que en verano apenas se usan y otras donde apetece quedarse horas. La diferencia muchas veces está en la sombra y en un buen toldo. Por eso en Mare Nostrum llevamos más de 30 años creando soluciones a medida para viviendas, comercios y restaurantes. Toldos resistentes, cómodos y pensados para aprovechar mucho mejor cada espacio exterior. Toldos Mare Nostrum. Más sombra, más verano.
3: Esta temporada, el sabor del Mediterráneo te espera en Puerto Rico Peñíscola. En primera línea de playa, con vistas increíbles al castillo, arranca una nueva temporada para disfrutar como nunca. Todos los viernes a las 6, tardeo con música en directo. Y después, déjate sorprender por su cocina. Viernes cenas, sábados comidas y cenas, y domingo a mediodía. Descubre sus espectaculares arroces a la llauna. Reserva ya en puertorrico.res o llama al 964-4807-18. Puerto Rico, tu mesa frente al mar.
4: Castellón, prepara.

0: també de 35 anys i veí de Xilxes que ja ha sigut detingut per la Guàrdia Civil. Última hora des de Castelló, Lorena Pardo.
1: Un incident que ha tingut lloc després d'una baralla entre aquestes dues persones a l'entorn de la plaça de Casablanca, Almenara. La víctima havia patit una hemorràgia. L'alcaldessa d'Almenara confirmava els fets. Estíbaliz Pérez.
2: Que los dos implicados, ninguno de los dos es del municipio, que ha sido en la playa y bueno, ha acudido a la policía local a un aviso de una pelea y a los 5 minutos ya ha llegado Guardia Civil y ya se ha ocupado de todo. Al final somos un pueblo en el que no había pasado, no sé si alguna vez, yo no lo recuerdo, un caso así, entonces pues claro, estamos impactados.
1: L'avís s'ha rebut a través del 112. El presumpte autor dels fets és l'exparella de la novia del detingut i la investigació continua oberta.
0: Gràcies, Lorena. Per altra banda, el jutge ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que va ser detingut dimarts passat al Daia, a la província de València, acusat de matar a un altre en el transcurs d'una baralla amb armes blanques. Núria Moreno.
3: El crim es va produir, segons els primers indicis, durant una baralla, possiblement entre residents d'una nau o antiga vivenda situada als afores del nucli urbà. Com a conseqüència dels fets, van ser detingudes dues persones, una d'elles la presumpta autora de l'agressió mortal, que ha sigut posada este matí a la disposició del jutge.
0: El Partit Popular de la província de València celebrarà demà dissabte a Sueca un esmorzar al qual assistirà el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Serà la segona vegada que el líder dels populars estarà a la comunitat des de la dimissió de Carlos Mazón i el seu reemplaçament per a Juanfran Pérez i Orca Ramón Pérez.
4: S'esperen més de 1.200 militants, un esmorzar que es produeix precisament enmig del debat al voltant del lideratge del PP valencià. El secretari general del PP, Miguel Tellado, tanca la porta ara per ara a un Congrés Autonòmic dels Populars, afirma que encara no és el moment de prendre una decisió.
5: Mire, no hay fecha para la celebración de ese congreso. Creemos que ahora lo importante es que el gobierno de la Generalitat trabaje para mejorar la vida de los valencianos, de los alicantinos, de los castellonenses y, por lo tanto, este es el momento de trabajar y cuando llegue el momento de las convocatorias electorales se tomarán las oportunas decisiones.
4: L'expresident Francisco Camps, que vol tornar a presidir el PP a la comunitat, ha publicat en les últimes hores una carta amb la qual insistix a recuperar esta posició. L'esmorzar de demà, per cert, comptarà així mateix amb una concentració prèvia del professorat valencià amb l'objectiu de traslladar les seues reivindicacions a Alberto Núñez Feijóo.
0: I abans d'eixe acte de demà, el Parc de Capçalera de València acull esta vesprada la trobada de Mònica Oltra amb Gabriel Rufián, un acte que s'emmarca en eixa possible candidatura unitària estatal d'Esquerres i que serà encara un dels primers actes públics d'Oltra des de la seua tornada a la primera línia, Ramon.
4: Els valencianistes en principi veuen amb bons ulls eixa possible candidatura unitària d'Esquerres sempre i quan les seues sigles pròpies siguen preservades. Recordem que Oltra continua pendent del juí per presumptament encobrir un cas d'abusos sexuals a una menor tutelada per la Generalitat quan ella era consellera de Serveis Socials.
0: I encara en crònica política, el Consell confia que els pressupostos autonòmics de 2026 tiraran avant amb el suport de Vox, malgrat els dubtes d'esta formació que mira amb recel l'absència literal del concepte que defensen de prioritat nacional. Diu el portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, que és un concepte interpretable.
6: Y sobre si la interpretación que se hace en el arraigo, que por ejemplo en materia de vivienda se le puede llamar prioridad nacional o se le puede llamar arraigo, eso son cuestiones que cada cual debe interpretar, pero estoy seguro que la que haga en este caso el partido de Vox será una interpretación favorable.
0: La calor s'intensificarà a partir d'este cap de setmana, sobretot entre el diumenge i el dimarts, que serà, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, el dia més àlgid. S'esperen temperatures per damunt dels 40 graus en zones de la costera, la Ribera Alta o la Vall d'Albaida.
3: De fet, no es descarta que les temperatures entre el dilluns i el divendres puguen ser de rècord des d'almenys l'any 1950. Pujaran les temperatures, sí, com estos dies, ja amb registres més típics de meitat del mes de juliol, però no de manera desbocada, segons José Ángel Núñez, responsable de la EMET en la Comunitat Valenciana.
7: No se van a disparar, no vamos a tener temperaturas en el litoral de 38 o 40 grados porque no es una situación de vientos de poniente, es una situación de estabilidad. Van a soplar brisas a mediodía, pero a cambio 32 grados en el litoral, por ejemplo, pues que son los previstos a partir del domingo con brisas, sí que va a dar sensación de bochorno.
3: En el cas de les temperatures mínimes, preveu que seran d'entre 23 i 25 graus amb nits tropicals i fins i tot alguna nit tòrrida o molt adversa.
0: I aquestes altes temperatures dels últims dies s'han deixat ja notar en les aules de centres educatius en les quals en molts casos s'han superat els 30 graus. Una de les demandes durant la vaga educativa era la climatització en els centres i alguns ajuntaments ja han donat el primer pas. Amparo Sánchez.
8: L'Ajuntament de Torrent anuncia que destinarà 1,3 milions d'euros per a climatitzar tots els col·legis públics de la ciutat. La inversió eixirà del superàvit corresponent a l'exercici 2025. Amparo Folgado és la seva alcaldessa.
9: Es parte de esa demanda que nos hicieron también la comunidad educativa, de una necesidad que venimos observando desde hace años en nuestros centros educativos de mejorar las instalaciones a nivel de climatización y sobre todo dar mejor servicio y atender mejor a nuestros alumnos y también al equipo docentes en todos los centros educativos con unas mejores condiciones.
8: Esta mateixa setmana l'Ajuntament de Paterna també ha anunciat que dotarà d'aire condicionat els centres docents públics.
0: Per cert que l'Ajuntament d'Altea, la província d'Alacant, ha reobert este matí la platja de la Roda després d'una nova analítica de l'aigua que ha donat ja un resultat correcte i després de cair de vesprada la tingueren que tancar per detectar-se en una analítica valors superiors als màxims admissibles en uns paràmetres microbiològics. I demà dissabte celebra-se a València la manifestació del Dia de l'Orgull organitzada per l'AMDA, un acte que es podrà desenvolupar dins del seu recorregut tradicional malgrat les obres que ja en marxa en el cèntric carrer Colón i després de la petició realitzada per l'organització.
8: Així ho ha confirmat l'Ajuntament de València, que ha preparat un dispositiu especial de trànsit, una manifestació que servirà per a defensar els drets del col·lectiu davant els atacs, diuen des de l'AMBA, del Partit Popular i de Vox. En el marc d'aquesta celebració, UGT ha fet públic un informe sobre la incorporació de mesures LGTBI en les empreses que revela avanços importants, però també posa de manifest que encara queda molt per aconseguir. Giovanna Sancho, secretària de Política Sindical i Condicions de Treball de UGT.
10: Tenemos que hacer más hincapié, sobre todo en los convenios, y por tanto para nosotros es importante también hacer la formación, las comisiones negociadoras, para que implementen las medidas y empezar a trabajar realmente en esa igualdad que es lo que se presenta en la ley, ¿no?
0: I demà dissabte és el Dia Mundial del Refugiat i des de Creu Roja aprofiten aquesta data per a reivindicar l'aportació social, cultural i econòmica de les persones refugiades als seus territoris d'acollida i ho fan a través d'històries en primera persona com la de Saika.
4: Siaka és de Veres, viu a València des de fa 22 anys després d'abandonar Mali a la recerca d'oportunitats econòmiques. Va travessar Algèria i el Marroc fins a la tanca de Ceuta. Transcorregut tot aquest temps és ara voluntari de Creu Roja. És la seva manera, diu ell mateix, de tornar a la societat tota l'ajuda i la gratitud que ha trobat ací.
11: Cuando lo vi, digo, bueno, esa es una oportunidad, ¿no?, de ayudar, puesto que me han ayudado en su momento, que lo necesitaba, la gente que me han ayudado hasta ahora, realmente no se me olvida, ¿no? Una persona que no te conoce de nada y que te ve y se ofrece en ayudarte, para mí es un acto muy importante.
0: I ara sí, amb el tret de la primera mascleta a concurs, es pot dir que han arribat les fogueres de Sant Joan d'Alacant i que enguany compleixen la seva 98 edició. La primera vegada que participarà per primera vegada una pirotècnia lleonesa i hi ha una comissió més que l'any passat. Arribem així a les dos. Els deixem ara així a Onda Cero. Adéu.
12: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
13: La vida continúa.
14: La vida continúa, les decía ayer en Bruselas a los periodistas el presidente Sánchez, que le mantiene el apoyo a Zapatero, con el que habla muy a menudo, y que suaviza lo de las joyas, que al fin y al cabo todos los presidentes han recibido regalos y ahora ya no es como antes.
13: Que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
14: El regalo de Abdalá queda por hecho el presidente. La confianza de Sánchez en el Zapatero, que no sabe lo que es una empresa offshore.
15: Que jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad offshore. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
14: Y eso que gobernó 7 años y bajo su mandato se legisló contra los paraísos fiscales. El Zapatero que optó por no contestarle al juez cuando se interesó Calama por Julio Martínez.
16: ¿Mantiene relación con Julio Martínez?
15: No contesto.
14: Vale. Vale, apostilla el juez. El zapatero, que no se acuerda de haber viajado a Dubái con Julio Martínez ni haber comido en el restaurante en el que, según la instrucción, se diseñó la creación de una empresa offshore. Y que admite, ahora sí, que hizo una gestión con el Santander a favor de Plus Ultra. En Zapatero confío.
13: Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo confío en esa inocencia y respaldo a José Luis.
15: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
14: Termina este viernes la semana horribilis en la calle Ferraz, en la Moncloa, susceptible de empeorar aún, que tiene pendiente.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
1: Hola, què tal? Molt bona vesprada quan són les 2:30 del migdia. Benvinguts a Comunitat Valenciana La Onda, un programa en el que bé, ens deixem portar pel foc, per la pólvora i per l'emoció. I és que Alacant ja està immersa en els dies grans de les fogueres de Sant Joan 2026, una festa que combina tradició, art, música i molta emoció en cada racó de la ciutat. Des d'ahir, dijous 18 de juny, els carrers ja vibren amb l'inici del concurs de mascletaes a la plaça de los Luceros, que cada dia a les 2 del migdia convertís el centre d'Alacant en un autèntic epicentre de la pólvora i el sentiment. I junt amb això, la plantada dels monuments, l'ofrena de les flors, les rebetles nocturnes, i el compte enrere cap a la nit més esperada i sacrema del dia 24 de juny, que com no podia ser d'una altra manera, estarem per allí. Avui posem el focus en tot el que ja està passant a la ciutat i en les persones, sobretot en aquests protagonistes que fan possibles aquestes festes. De seguida els fiquem nom i donem pas a tots aquests protagonistes de la festa, però abans anem a repassar aquestes principals notícies amb la nostra companya Amparo Piqueres. Què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Andrea? Molt bona vesprada.
1: Una jornada que, desgraciadament, ens ha deixat una terrible última hora.
2: Bé, sí, tenim diverses últimes hores i pareix que estem contant-los tota la setmana la mateixa notícia i no és així. Un home de 38 anys ha mort assassinat a punyalades a Almenara, a la província de Castelló. El presumpte autor és un altre home de 35 anys i veí de Xilxes que ja ha sigut detingut per la Guàrdia Civil. Recordem que és el tercer assassinat

0: d'esta setmana. Precisament el jutge ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que va ser detingut i mai passat al Daia, acusat de matar a un altre en el transcurs d'una baralla amb armes blanques. I l'última hora que acabem de conèixer fa uns minuts és que la Policia Nacional també ha detingut a Elda, Alacant, a tres joves acusats d'haver agredit sexualment a una dona de 25 anys en un habitatge d'esta localitat. Les detencions es van dur a terme després de la denúncia interposada el passat dia 6 per la jove, en la qual va manifestar haver sigut agredida. Van ocórrer durant les festes de moros i cristians d'Elda i la investigació trata ara de determinar el grau d'implicació dels arrestats en este episodi de violència sexual. Dos dels detinguts tenen la mateixa edat que la denunciant, és a dir, 25 anys, i el tercer en té tan sols 20. Parlarem també d'altres assumptes que no tenen que veure en la crònica de successos en el nostre informatiu, com l'acte que té previst celebrar demà el Partit Popular de la Comunitat Valenciana a Sueca, la Ribera Baixa, on estarà present el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, però abans, esta vesprada, el parc de capçalera de València acull la trobada de Mònica Oltra i Gabriel Rufián, un acte que s'emmarca en eixa possible candidatura unitària estatal d'esquerres. Parlarem de l'onada de calor, dir que a partir de la setmana que ve, especialment del dimarts, s'esperen temperatures molt altes a la costera, a la ribera i a la vall d'Albaida, especialment amb més de 40 graus, dels col·les que ja han arreplegat les reivindicacions i demandes de la comunitat educativa i van a climatitzar els centres, ajuntaments com Paterna i com Torrent, que van a invertir ells i van a climatitzar tots els centres, i d'altres assumptes que ampliarà Ramon Pérez en la brújula Comunitat Valenciana esta vesprada.
1: Doncs, companya, vos escoltem més tard i consultem també les notícies al web i anem a pujar la música per a començar a conèixer aquests protagonistes de les fogueres. Bé, perquè aquestes fogueres ja estan en la seva fase més intensa, podríem dir, des de la planta de la matinada del dia 19 i del dia 20. Les comissions omplin la ciutat d'art efímer. Este cap de setmana arriba més un dels moments més multitudinaris, l'ofrena de les flors, que va reunir a milers de festers dissabte i diumenge a partir de les 6. Així que anem a conèixer una miqueta què tal està l'ambient per allí. Allí ja tenim a Boro Peiró. Boro, què tal? Com estàs?
2: Hola, què tal?
1: Bona vesprada.
2: Molt bé, molt bé. Recién he plegat a l'hotel. Estem així en el carrer. Però mira, no m'ensenyem la maleta encara, però bueno, el que tocava és això, estar així a peu del canó i contar cosetes, no? Ja estem en Alacant. Molta calor, sí que és veritat. Molta calor, però això és meravellós. Amb això és el que toca ara. Està un poc núvols. La gent que vindrà per així, però bueno, dona fin de setmana de calor i ja està. Pues ja anem molt d'ambient, se nota en el carrer, no? Ja se nota en el carrer, evidentment, les llums, les fogueres que estan, les artilles que estan en plena planta, moltes han passat per a veure Santigons i tal, que han passat per ahí per casualitat, perquè entrem per en el cotxe i ja es veu l'ambient. Va veure Santigons, que imagina que parlaràs en Paco.
1: En Paco,
2: vigente
1: sí.
2: Campeón, no? A defendre títol, que és el que té que fer així, en este cas, sí. Paco Torres, perquè el diumenge sabrem ja qui és el guanyador d'aquesta secció especial, però bueno, de totes les seccions, totes les categories, però bueno, a la canya viu ambient de fogueres. Aplegant jo en el cotxe, avui no he pogut aplegar, se sentia de fondo la mascleta i tot, no? Dius, ostres, ja estem així de festa, en Alacant ja està de festa, la seva festa gran, i bueno, pues a veure què mos depara, no? Estos dies per així estarem pues, tota la setmana per a contar i acostar tota la informació que mos demaneu des de València, no? I també contar a la gent des d'Alacant, evidentment, tot el que estiga passant.
1: Has pogut fer alguna... Bueno, no has pogut fer alguna ronda, segur, perquè acabes d'aplegar, però no sé quan la fareu i per on començareu,
2: sobretot. Ara en seguida. Avui i demà són dies de ronda. Sí que és veritat que ja n'hi ha amics de València per ací. Està Àngel Romero, que saps que és col·laborador, evidentment, de Gente de Fallas, així en València, i Àngel sí que és veritat que el que està fent és no parar de passar-nos fotos. Ara, per exemple, està passant-nos fotos d'infantils que estan aplegant ja estan descarregant els artistes, totes aquestes fogueres infantils i les grans que segueixen sin separar, no? Pues jo et dic una cosa, en els poques que ha pogut parar, diguem que agraïm un poquet que el sol ara no estiga. El sol s'ha amagat, fa un dia fabulós, però s'ha amagat el sol, i què vols que te diga, no? Per ells, per els artistes que estan ahí plantant d'alegre que te pego, pues no veig gens mal. Però bueno, el que estem mirant i tot el que m'he estat averiguant i tot el que tenim molts amics així, que mos envien fotos, vídeos i demés, pues mira, va haver competició, ja t'he dit, va haver molta competició, segur que sí, en totes les categories, perquè això cada vegada més, que és lo bonico, no? Passa com les falles, fogueres, els artistes són protagonistes. Existeix esta festa perquè existeixen les fogueres, evidentment. La festa de les fogueres com la festa de les falles, i l'important, evidentment,

0: En este cas pues, són ells també, els artistes, que ja estan en el carrer, que ja estan ahí plantant, i ja t'he dit, això va anar molt ràpid, perquè ja el diumenge ja tenim el primer dia d'ofrenda, dia de prèmits, va ser dies intensos, però bueno, que nosaltres viurem com sempre, ja estem acostumbrats, eh? Sinó que portem ja 30 anys acostant la festa de les fogueres, que vols que te diga, que ja, ja són anys, eh?
1: Sí, i Boro, tu que has estat per totes les festes de tots els pobles, jo diria que has estat en pràcticament totes les festes de tota la Comunitat Valenciana. Que, breument, què diries que fa diferent a les fogueres d'Alacant? Bé, pareix que havíem de tornar a perdre a Boro Peiró, que acaba de plegar a Alacant. I sí, l'hem perdut, però...
0: Ara ja estic
1: l'hem recuperat. Així és. No sé si m'has escoltat, Boro, la pregunta...
0: Què fa diferent les fogueres
1: sí,
0: a altres festes?
1: Sí, què creus que fa diferent?
0: A mi la Comunitat Valenciana m'apassiona. M'apassiona totes les festes de la comunitat i conforme passant l'estiu, jo és que ja agarra per norma no anar-me'n de vacances. Jo en estiu no me'n vaig. O sea, què fas en agost? Me'n vaig a conèixer festes de pobles. Aprofita les, les vacances, diguem, no, mai millor dit, d'anar-te'n a conèixer més festes encara, no? Les fogueres és una festa de carrer, és una festa d'estiu, és una festa que té una similitud en les falles meravellosa, no? Perquè al final, així, l'important és, evidentment, la foguera, la pólvora i la música són els, diríem, els tres estàndards. Així, evidentment, té un protagonisme espectacular la vellea del foc d'Alacant, la vellea del foc infantil. Les vellers i les seues dames tenen molt de protagonisme, com les falles en València, les seues falleres majors. I és una festa molt oberta, és una festa... Té aquesta combinació també de fogueres i barraques, no? Que després està el concurs de portaes, que estan els barraqueres, estan els fogueres, claro, però, bueno, ja et dic, és una festa de carrer, és una festa... que té aquesta similitud, no? On el principal en aquest cas és el foc, i és l'element que uneix, evidentment, a moltes festes, però aquesta és una festa huerta, una festa que se menja bé, té molta gastronomia, la canya, que vinc de conèixer-lo, eh? No n'hi ha festa que no l'acompanyi un bon menjar. Alacant és terra d'arrossos, això diuen, no? Bon arròs, així, en Alacant, i el menjar de les bacores, que és típic, típic ahir també, postres de fer ahí coses en bacores, de fer una foguera que se diu Tot Bacores, que és de les primeres que conegui jo fa 30 anys quan t'aplegui, Tot Bacores, ahí les dones són les protagonistes importants, no? Sí. Coses molt curioses que té la festa, però ja t'he dit, és una festa molt de carrer i una festa molt de nit, eh? Però és de nit perquè també se viu, perquè fa molta calor, però per a mi també és una bona, no em dic que sigui de nit per algo mal, al revés, de nit perquè pugues eixir també i conèixer, en este cas, pues, veure les fogueres per la nit, que fa un poc menys de calor, disfrutar també de l'ambient, evidentment, i disfrutar d'eixa festa perquè montes les barraques i al costat estan tots els pavillons. Esto que pots visitar, que pots estar tranquil, fer-te una cerveseta, fer-te alguna cosa amb els amics, anar a saludar a gent que n'hi ha així, i una festa de germanor. En eixa, el president, David Olivares, moltes vegades se ho diu, no? Diu, en València porteu molt a gala la germanor i en Alacant també. És una cosa que així en Alacant també se porta molt. Eixa germanor entre València, Alacant i Castelló, perquè després quan apleguen els dies grans, lo bonic és que veurem així aterrissar Fallera Major de València, que en breu aplegarà sí, les dos falleres majors, després aplega l'Escor d'Honor, aplegarà Castelló, les seues regines, evidentment, de Castelló de les Festes, i és molt bonic quan ja veus a les tres juntes, no? És una de les fotos que també, pues, més s'espera, no? Quan se junten les tres, sol seran luceros el primer dia que se troben, sol ser una mascleta, després ja n'hi ha dinars oficials, ja n'hi ha actes oficials que compartiran les tres, però és molt bonic quan se junta València, Alacant i Castelló. N'hi ha molta festa, tu ho has dit, Andrea, en la comunitat, però n'hi ha tres festes que són evidentment les que destaquen. En Castelló les gallates, en Alacant les fogueres, en València les falles, no? I les tres tenen la dona com a protagonista, les seues representants, no? Quan se junten les tres, majors i infantils, és molt bonic. La veritat és que és una de les fotos que sempre són boniques i que a la gent que li agrada o no li agrada la festa, de qual és motiu d'il·lusió i d'alegria, veure com les tres festes grans de la comunitat se junten, no?
1: Sí, pues mira, Boro, anem a deixar-te disfrutar i ja que parlaves de Paco Torres, anem a veure com ho està vivint, eh?
0: Ai, Paquito, jo estic, mira, proper d'ell estic jo avui.
1: Sí, no? Segur que el veuràs. Pues anem a preguntar-li ell com està vivint les fogueres. Clar que sí. Gràcies, Boro, tornarem a parlar prontet. Vinga, hasta ara. I com diguem, continuem amb un dels noms propis de l'art efímer, artista Paco Torres, guanyador del primer premi de la secció especial de les fogueres 2025 amb la foguera Va haver els Antigons i Sap Vanity, i este any també té molt que dir d'aquestes fogueres. Paco, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, què tal?
1: No sé si estàs per allí ja, que ens ha dit Boro que estàveu propet, no sé si se haveu vist.
2: No l'ha vist encara, però sí que estem així ja, pues, pues preparant la planta d'esta nit, retocant lo que pujarem ahir, ficant pues, peces que tens que ficar a mà en les cistelles elevadores i bueno, pues adelantant un poc tot lo que és pa després que la grua pues siga lo més ràpid possible.
1: Sí,

0: Bueno, què ens pots adelantar del teu projecte, del que veurem este any de tu per allí?
1: Bueno, lo que han tractat un poc era complicat de reinventar-se i fer algo de, pues de la mateixa qualitat que l'any passat, o millor, però molt diferent, no? Uh-huh. I entonces han preparat una foguera que porta per lema Corona Terreina.
0: Corona Terreina.
1: Uh-huh. I parla un poc de lo que és la lluita de poder que estem veient tots els dies en el telediari, de com uns traicionen a uns altres, però sempre entre poderosos, però diguem que el que paga el pato sempre és la gent del poble, no? Uh-huh. I entonces pues estan esos poderosos lluitant per el poder en tot el centre de la foguera, i després pues està pues tots els danys col·laterals que patim de tota aquesta gent, no? Uh-huh. I lo que han preparat pues sobretot és una composició molt diferent a la de l'any passat, en un gran remat de 360 graus que apujarem esta vespranit, i bueno, tratar de reinventar-se com te dia i sí. Molt de colorit, molt diferent a lo de l'any passat, uh-huh. I jo penso que està agradant molt a la gent. Uh-huh. I no, encara sí, diguem sí, que sí. Falta el remat final, no? Clar. Que és lo més significatiu també, uh-huh. De la foguera.
0: Sí. No sé si en esa foguera, en Corona Terreina, no sé si veurem cares conegudes, algun personatge conegut.
1: Home, per supòs que sí. Veurem a les grans reines estes internacionals, com el Donald Trump, Vladimir Putin, Netanyahu... Bueno, pues estan convertits en les reines més malvades d'un poc de la, uh-huh. De la història del cinema, del còmic, de pues, com és la reina de corazones, Úrsula... Bueno, pues uh-huh. Aquestes reines, diguem, més roïns i més malvades, pues... Anem a fer una crítica forta cap a ells, no? Perquè jo crec que s'ho mereixen.
0: Sí. Bueno, Paco,
1: també
0: sí,
1: volem
0: sí.
1: Una crítica local, no? De lo que
0: vale.
1: És
0: pues, que
1: els
0: no
1: permisos
0: faltar,
1: de les
0: no?
1: fogueres, sí, en sí. Personatges d'ací d'Alacant i, uh-huh. I bueno, pues fer també un guiño a lo que és comissionados, els foguerers, pues que tinguin ahí uh-huh. Un poquet de picant, no? De que sí. N'hi has que hi un poquet de crítica.
0: Sí, perquè, bueno, Paco, com te dia, ha sigut un any important per a tu, de decisions importants, no?, a nivell professional respecte a les falles, però has decidit mantindre la teua aposta, no?, el teu treball per a les fogueres. Què representen per a tu? Què representa per a tu esta festa tan, tan especial i a nivell personal, professional?
1: Home, professionalment, pues... Sempre mos ha anat molt bé, la veritat, i esperem que continuï siguent així. Entonces, ha sigut senzill en aquest sentit de continuar, perquè no ha sigut pegar-se contra un mur, com en la secció especial de València, on mos han sentit maltractats durant tot aquest temps. I, uh-huh. I bueno, sí que és cert pues, que l'època de l'any pues, canvia molt, no? L'horatge pues, t'afavorix, lògicament, per al nostre treball. I personalment és un poc com a València, vull dir, que la gent pues, mos ha tractat molt bé des del primer moment, tant en la foguera de Baver dels Altigons com en els altres treballs que han fet en Alacant durant tots aquests anys. I bueno, de moment anem a continuar, no?, ahí a tope i a veure com se dona enguany i continuem estant il·lusionats, no?,
0: lo que...
1: Sí que quan te van arreant any rere d'any, pues arriba un moment que ja te fartes i dius, bueno, pues hasta si ja hem arribat i ja no se pot més, no? Hi ha un moment pues, que no pots més i tens que parar, no? Per salut mental i per el bé de tots els que t'acompanyen en el camí. És necessària a vegades, no?
0: Uh-huh. I, Paco, recordes la primera vegada que vas estar a les fogueres o alguna foguera que t'hagi marcat especialment? No sé si tindries que parlar-me d'alguna que no siga teua, clar. De quina me parlaries? Quina te va marcar especialment?
1: Home, jo crec que per a mi la foguera més representativa és Crisol. Uh-huh. Ferem un homenatge a ella en un ninó de l'exposició que mos indultaren fa un parell d'anys i jo crec que aquest tipus de remat, aquesta composició, bueno, era molt màgic, no? Això.

0: com a treball. Jo crec que és de les fogueres que, més m'ha marcat. També Vicente Martínez a París i va fer una foguera que era la reina de corazones, i parlant de reines, era la reina de corazones i també era un treball extraordinari. Mm-hmm.
1: Doncs, Paco, moltíssimes gràcies per contar-nos un poquet de, del que podrem veure de tu en aquestes fogueres, del que podrem disfrutar de tu. Ens contaves que falta aquest remat final, però estem desitjant veure cosetes. No sé si ja veu publicat ja en alguna xarxa social un poquet de com va aquest treball, encara que falta aquest remat, però si podem veure-ho ja més o menys el que tenim o haurem d'esperar sí. algunes hores.
0: No, se van publicant moltíssimes coses, uh-huh. de fotografies, vídeos, de com s'apugen els remats, perquè ja han pujat parts importants de la foguera i uh-huh. molt atractives per al públic, sí, no? Sí. I se va publicant, les meues xarxes van a tope i també sí, sí. l'amic Àngel Romero, que és un fanàtic d'això, pues, també mos té ahí a tope. Uh-huh.
1: Pues desitjant veure en persona, si pot ser, perquè les fogueres, igual que les falles, que les gallates, han de veure en primera persona. Corona té reina i sa foguera, que este any segur que donarà molt que parlar, en la que veurem algun que altre personatge més que conegut, segur. Així que, Paco Torres, moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies, adeu.
1: I quan són exactament les 2:48, fem una xicoteta pauseta i continuem parlant de les fogueres.

Bé, com hem pogut escoltar en esta mitjoreta, Alacant ja està completament immersa en els seus dies grans, la pólvora, la emoció, l'art al carrer i ses fogueres que aquest any tampoc defraudaran, ens ho contava Paco Torres amb ixa meravellosa Corona Terreina, obra de Paco Torres que tenim que anar a visitar aquests dies a Alacant. I bé, com sempre, doncs unes festes, una de les festes més especials del Mediterrani, des de les mascletaes, passant per l'ofrena, fins a aquesta nit màgica de la crema del 24 de juny. La ciutat viu cada minut amb moltíssima intensitat, que, bueno, com ja els hem dit, aquest dia, el dia 24, estarem allí també contant-ho tot de nou. El que ha passat aquest cap de setmana que tenim per davant, el que estarà passant també aquestes hores allí, i bé, com estan vivint els nostres veïns alacantins, i també farem balanç d'unes festes que acaben només de començar. I nosaltres, pues, només podem desitjar-vos una cosa, que les gaudisquen, que les sentisquen i que les visquen com només Alacant sap fer-ho. Així que ens escoltem i seria 24 de juny amb més Comunitat Valenciana en la onda, de la mà de la nostra companya Begoña Perpinyà, que ja estarà per ací de tornada. Així que disfruten molt del cap de setmana i d'estes fogueres 2026. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adeu.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Punt final en principi per a una setmana negra per als successos a la comunitat, perquè continuem tenint-ne. Només en les últimes hores, un assassinat a Almenara, una agressió en un institut de Foios i una agressió sexual a Elda. Bona vesprada, gràcies per triar-nos en este divendres, sí, al qual però hem de parar atenció a la política a casa nostra amb dos noms propis destacats, els de Mònica Oltra i Alberto Núñez Feijo. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem.
2: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen. Perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Fogueres de Sant Joan d'Alacant, declarades d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
1: Un home ha mort assassinat a punyalades a Almenara. A la Plana Baixa, el presumpte autor és un altre home, veí de la comarca, de Xilxes, que ja ha sigut detingut per la Guàrdia Civil. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
3: Un incident que ha tingut lloc després d'una baralla entre aquestes dues persones a l'entorn de la plaça de Casablanca, Almenara. La víctima havia patit una hemorràgia. L'alcaldessa d'Almenara confirmava els fets. Estíbaliz Pérez.
4: Que los dos implicados, ninguno de los dos es del municipio, que ha sido en la playa y bueno, ha acudido la policía local a un aviso de una pelea y a los 5 minutos ya ha llegado Guardia Civil y ya se ha ocupado de todo. Al final somos un pueblo en el que no había pasado, no sé si alguna vez, yo no lo recuerdo, un caso así, entonces pues claro, estamos impactados.
3: L'avís s'ha rebut a través del 112. El presumpte autor dels fets és l'exparella de la nòvia del detingut i la investigació continua oberta.
1: La Policia Nacional ha detingut a Elda, 3 joves acusats d'haver agredit sexualment una xica de 25 anys en una vivenda d'esta localitat, la capital del Vinalopó Mitjà. Onda Cero Elx, David Alberala.
5: Les detencions van dur a terme ahir després de la denúncia interposada el passat dia 6 per la jove, que va manifestar haver sigut agredida sexualment. 2 dels detinguts tenen la mateixa edat que la denunciant. El tercer té 20 anys. Els fets van ocórrer durant les festes de Moros i Cristians en Delda i la investigació tracta de determinar el grau d'implicació dels arrestats en l'episodi de violència sexual.
1: S'ha decretat presó provisional per a l'home que va assassinar esta setmana un altre home en una baralla en una nau industrial abandonada a Aldaia i presó provisional també per a l'home que amagava un cadàver a la nevera a Castelló de la Plana, encara que no per este fet, sinó per agredir sexualment l'empleada de la llar. I a més, la Guàrdia Civil ha detingut 2 alumnes de l'Institut Escultor Francesc Badia de Foios, a l'Horta Nord, després d'entrar a classe amb un ganivet i un bat de béisbol. Sembla que el seu objectiu era atacar la companya que assetjava un d'ells per tractar-se d'una persona transexual. La víctima presenta ferides lleus al coll. Els 2 detinguts tenen 14 i 13 anys, de manera que este últim és inimputable. La Conselleria d'Educació, l'Ajuntament de Foios i el mateix institut han emès comunicats amb els quals fan una crida a la calma, afirmen que la situació ha estat controlada en tot moment i demanen atendre només a les fonts oficials.
6: El miércoles 24 de junio, programa especial Comunidad Valenciana en la Onda desde las hogueras de Alicante. A partir de las 2:30 de la tarde estaremos en directo desde el corazón de la fiesta para acercar todo el ambiente de las hogueras de Alicante con protagonistas, actualidad y los momentos más destacados de una de las celebraciones más emblemáticas de la Comunidad Valenciana. Tradición, arte, pólvora y emoción en un programa especial desde la Plaza de los Luceros. El miércoles 24 de junio, a partir de las 2:30 de la tarde, programa especial Comunidad Valenciana en la Onda desde la Plaza de los Luceros de Alicante. Colabora Turisme Comunidad Valenciana.
1: Són les 7:24, la crònica política passa ara mateix en directe pel Parc de Capçalera de València, on està tenint lloc en estos moments un conversatori públic entre Gabriel Rufián i

i Mònica Oltra, que ha tornat a primera línia política, encara pendent de Juí, però amb la voluntat de ser candidata de Compromís a l'Ajuntament de València, un acte este que s'emmarca en eixa possible candidatura.

0: Serà la segona vegada que el líder dels populars estarà a la comunitat des de la dimissió de Carlos Mazón i el seu reemplaçament per Juan Fran Pérez Llorca, un esmorzar que es produeix precisament, o que es produirà, enmig del debat al voltant del lideratge del PP valencià. El seu secretari general del PP, Miguel Tellado, tanca la porta ara per ara a un congrés autonòmic dels populars. Afirma que encara no és el moment de prendre una decisió.
1: Mire, no hay fecha para la celebración de ese congreso. Creemos que ahora lo importante es que el gobierno de la Generalitat trabaje para mejorar la vida de los valencianos, de los alicantinos, de los castellonenses y, por lo tanto, este es el momento de trabajar y cuando llegue el momento de las convocatorias electorales se tomarán las oportunas decisiones.
0: Una de les àrees de la ciutat de València afectades per la Dana, la pedania de la Torre, ha tornat a ser escenari avui, en este cas concret, d'una prova pilot d'inundació a la zona. Podem parlar amb Anna Safont, ella és agent de la policia local de la ciutat i, a més, project manager de la secció de projectes europeus del cos municipal. Anna, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Ramon. Què tal? Com va?
0: Com ha anat la prova pilot d'avui? Anna, quin primer balanç podem fer?
2: Sí, doncs estem molt contents per aquesta prova. Hem pogut posar en marxa diferents ferramentes desenvolupades per el projecte LeadPro. El projecte és una iniciativa financiada per la Unió Europea en la gestió d'emergències. El que volíem testejar era una sèrie de ferramentes per a millorar la nostra labor en emergències. I el primer balanç ha sigut totalment positiu. Tot i això que ha sigut una prova, així tot com estava plantejat.
0: Explica'ns més concretament, Anna, de què es tracta este projecte LeadPro.
2: Sí, LeadPro, com us he dit abans, el seu objectiu és millorar la gestió d'emergències mitjançant l'ús de tecnologies avançades, sobretot la intel·ligència artificial. I l'objectiu de LeadPro és facilitar tant la coordinació entre els diferents organismes que poden treballar en una emergència i també com a l'ajuda de decisions i en temps real dels objectius que es vagin marcant.
0: I què és això d'un agermanament entre els ajuntaments de València i de París pel que fa a les emergències? Què és això?
2: Sí, doncs, quan començàrem amb aquest projecte, com havíem passat l'episodi de la Dana a València, des de l'Ajuntament de València estàvem molt interessats en contactar amb l'Ajuntament de París perquè ells tenien una llarga experiència en gestió d'emergències com la nostra, i farem una bilateral amb ells per a veure un poc propostes de millora que podíem introduir així al nostre ajuntament. Varem vindre així durant la conferència internacional que va tindre lloc el dia 18 i també han estat d'observadors en la nostra prova pilot.
0: La prova pilot d'avui a la Torre, Anna, jo crec que ha incorporat algunes novetats respecte al simulacre que tinguereu en novembre. Per exemple, avui heu desallotjat el Col·legi Padre Manjón, no?
2: Exacte. Avui, més que com ja havíem testejat en Bombers la proposta de simulacre, avui el que volíem provar són les nostres ferramentes desenvolupades al projecte. Les càmeres instal·lades en tota la zona de entorn al col·legi,
0: sí.
2: Els drons també de les nostres unitats, sistemes de geolocalització de les diferents patrulles. Hem testejat en temps real la recerca de dues persones que en Isa, com bé has dit, evacuació del sí. Col·le, s'havien perdut dues persones i les hem pogut trobar amb una càmera tèrmica i també amb una descripció física mitjançant els drons.
0: I el balanç és positiu, mencionaves abans, no?
2: Sí, exacte, hem pogut. Així tot bé, les ferramentes, la veritat, que han millorat moltíssimament la coordinació tant amb Bombers de València com Creu Roja, que estaven també allí, i ha sigut facilitar tota l'evacuació i totes les diferents fases del projecte.
0: És una de les derivades més, podríem dir, de la Dana. Anna Safont és agent de la Policia Local de València, és també project manager de la secció de projectes europeus del cos de policia municipal. Gràcies, Anna, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
2: Gràcies a vosaltres per contactar.
0: Demà dissabte és el Dia Mundial del Refugiat, que deixa històries en primera persona com la de Siaka. Siaka viu a València des de fa 22 anys, després d'abandonar Mali a la recerca d'oportunitats econòmiques. Va travessar Algèria i el Marroc fins a la

0: Blanca de Ceuta, que hagué de votar per arribar ací. Siaka, transcorregut tot este temps, és ara voluntari de Creu Roja, col·labora amb ells com a intèrpret i, a més, és professor en una associació de Maliança a València. És la seva manera, diu ell mateix, de tornar a la societat tota l'ajuda i tota la gratitud que ha trobat ací.
1: Cuando lo vi, digo, bueno, esa es una oportunidad, ¿no?, de ayudar, puesto que me han ayudado en su momento, que lo necesitaba, la gente que me han ayudado hasta ahora, realmente no se me olvida, ¿no? Una persona que no te conoce de nada y que te ve y se ofrece en ayudarte, para mí es un acto muy importante.
0: I ara sí que sí, tot enllestit ja per als dies grans, els dies centrals de les fogueres d'Alacant d'enguany, enguany fins i tot amb una comissió més que l'any passat, Pepe Requena.
2: Por tanto, tenemos 92 hogueras adultas y otras 92 infantiles que, sumadas a las oficiales, hacen un total de 184 monumentos. 12 de ellos son de categoría especial y se pueden recorrer en un autobús gratuito que funcionará entre mañana y el día 24. Por cierto, que ya mañana el jurado visitará las hogueras infantiles y el domingo será el turno de las adultas. Va a ser un fin de semana donde se puede decir que no cabrá un alfiler. Cristina Cutanda, concejala de fiestas.
3: Estamos en lleno técnico, que se han duplicado esas búsquedas, ¿no?, para venir a la ciudad de Alicante en estos días de hogueras, y aquellos que se desplazan desde la provincia también los acogeremos con los brazos abiertos.
2: Si bien es verdad que coincidirá con el pico de la ola de calor que está anunciada, pero para refrescarse también están las playas a tiro de piedra. En las Mascletas tendremos pirotecnias de primera línea como Alto Palancia, Fuegos Artificiales del Mediterráneo, Hermanos Fernández, pero hay gran interés en la del lunes, a ver qué propone Pibierzo, la pirotecnia leonesa que participa por primera vez en Alicante y que también disparará la palmera anunciadora de la crema. Por tanto, son 6 días de música, arte, pólvora, verbenas, desfiles y de catar la típica coca antoñina y bacores.
0: Esports amb Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu.
4: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Però amb males notícies, almenys la derrota de les últimes hores del València Bàsquet, que encara deixa ixe mal sabor de boca, no?
4: Sí, com dius, encara amb el ressò de la derrota del València Bàsquet al primer partit de la Lliga ACB davant el Barça, va reconèixer Pedro Martínez que l'encontre no deveria haver arribat a la pròrroga.
5: Jo crec que, evidentment, sempre en un partit hi ha accions que són a millorar, que te'n recordes, sobretot quan surt quan acabes perdent, però, bueno, hem de donar també valor al rival, que ha estat molt encertat, ha tirat molt bé de 3 punts. Nosaltres hem començat el partit molt bé, però després hem tingut problemes amb defensius.
4: Recordem que el segon partit serà demà al mateix escenari, el Rochalena, a partir de les 8 de la vesprada. Pel que fa al València, quines són les novetats al mercat? Víctor Lluc, bona vesprada.
6: ¿Qué tal, Eduardo? Bona vesprada. Noms propis al mercat pel que fa a possibles eixides. Jesús Vázquez, el Faro de Vigo, apunta a una oferta del Celta de Vigo de 4 milions d'euros, més Unai Núñez o Manu Sánchez, a triar entre un dels dos futbolistes. Però, en principi, el València no vol desprendre's del lateral esquerre, que esta temporada ha alternat aquesta posició amb José Luis Gallà. Volen que siga un jugador important de cara a la pròxima temporada. I també pendents de les incorporacions de Sato, de Menier i de Guido, que són 3 operacions que estan en marxa damunt la taula i que Ron Gurley voldria atendre tancades abans de l'inici de pretemporada, que recordem serà el proper dia 2 de juliol.
4: Gràcies, Víctor. A més, el Castelló tanca el seu primer fitxatge. Víctor Fran, bona vesprada.
7: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. En una setmana profitosa per als blanquinegres, que dies després d'anunciar la renovació de Pablo Hernández fins a l'any 2029, i han fet lo propi amb el primer fitxatge de cara a la propera temporada amb l'arribada d'Álvaro Martín, futbolista que arriba procedent de l'Andorra de la segona divisió, mig a punta que se convertís així en el primer reforç per a la propera campanya del Club Deportivo Castellón.
4: Gràcies, Víctor. L'Elx ja sap quan arrencarà. Felipe Canals, bona vesprada.
8: Buena vesprada, Edu. El Elche de Martín Anselmi ya tiene fecha para el inicio de la pretemporada, el miércoles 1 de julio. Además, habrá un stage, una mini concentración en agosto del 3 al 8 en Algorfa, concretamente en la finca Resort, donde ya se ha alojado temporadas anteriores el equipo franjiverde. Se están perfilando los amistosos. El último de ellos será el Festa de Elche, el clásico trofeo veraniego del Elche, una semana antes del inicio liguero.
4: Gràcies, Felipe. Pel que fa a l'Hércules, ha renovat Javi Jiménez. David Esteve, bona vesprada.
9: Bona vesprada. El Hércules ha hecho oficial la renovación de Javi Jiménez para las próximas 2 temporadas, una operación que tenía encarrilada desde hacía bastante tiempo. De esta forma, el conjunto alicantino se centra ahora en la renovación de Nico Espinosa. También una prioridad que el canterano continúe.

0: una vez que Javi Jiménez ha firmado, como decimos, hasta junio de 2028.
1: Gracias, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
2: Perfecte, Edu. Molt bon cap de setmana.
1: Igualment, adeu.
2: A l'oratge, molta atenció i també molta precaució amb la calor que ve, Núria Moreno.
3: De fet, no es descarta que les temperatures entre el dilluns i el divendres puguen ser de rècord des d'almenys l'any 1950. Pujaran les temperatures, sí, com estos dies, ja amb registres més típics de meitat del mes de juliol, però no de manera desbocada, segons José Ángel Núñez, responsable de l'AEMET en la Comunitat Valenciana.
4: No se van a disparar, no vamos a tener temperaturas en el litoral de 38 o 40 grados, porque no es una situación de vientos de poniente, es una situación de estabilidad. Van a soplar brisas a mediodía, pero a cambio 32 grados en el litoral, por ejemplo, pues que son los previstos a partir del domingo con brisas, sí que va a dar sensación de bochorno.
3: En el cas de les temperatures mínimes, preveu que seran d'entre 23 i 25 graus amb nits tropicals i fins i tot alguna nit tòrrida o molt adversa.
4: Ya llevamos varios días con noches tropicales mínimas que no bajan de 20, pero sí que vamos a estar ya en valores que, pues bueno, de estos típicos de pleno verano, que ya es difícil conciliar el sueño, 23, 24 horas de temperatura mínima y 32, 33 grados a mediodía en el litoral, son temperaturas desde luego muy altas.
3: Coincideix aquest episodi de calor amb l'inici de l'estiu este diumenge i amb els dies centrals de Sant Joan. És probable, segons l'AEMET, que enguany de nou se supera el rècord de temperatures i siguen els més càlids des que hi ha registres.
2: Així està la Comunitat Valenciana a 19 de juny de 2026. Continua la ràdio en directe, continua la brújula a Onda Cero. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Onda Cero Castellón, 88.7.